0: considera't en principi no et sa plàstica, d'un detall que es manifesta en superfície, però te demostra que una curva és massa dràstica per deixar un camí tan pla i tan rectilí.
1: Sintonizas Fitbuy Radio Deportes en tu dial. Estamos en el 103.9, 101.4 y 95.8 de la FM. Síguenos también a través de la página web fitbuyradio.com y en nuestras aplicaciones para móvil.